0: Y en los deportes, goleada de Levante al Betis 5-2, Nacho Andreu.
1: ¿Quién dijo que Levante no tenía gol? Victoria del conjunto granota por 5-2 ante el Real Betis en el Ciutat. El equipo granota empezó marcando por mediación de Vela, pero el Betis igualaba las acometidas granotas, llegando al descanso con empate a 2. Tras el paso por vestuarios, el Betis tenía la más clara del partido para ponerse por delante, pero no la metió y el Levante se vino arriba. 2 goles de Brugui y un tercero, ya con el tiempo cumplido de Olasagasti, cerraron la goleada para el marcador final de 5-2. Luis Castro es técnico del Levante.
2: Hemos sido inteligentes, supimos sufrir también al final, pero son solo 3 puntos, tenemos que continuar trabajando porque la liga es muy dura para todos.
1: Ahora a los granotas les queda unos días para acabar de cerrar una plantilla que sí que funciona en el Ciutat.
0: El Valencia juega a las 7:30 de la tarde contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Derrota del Villarreal ante el Alavés por 1-0. El Elche cayó 3-2 en casa del Racing de Santander en segunda. El Eldense cayó derrotado 0-1 ante el Leganés. El Castellón juega mañana lunes contra el Celta Fortuna. Ay, por cierto, el Villarreal B venció 2-1 en su visita al Rayo Majadahonda.
3: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Estem a no res de canviar la pàgina del calendari. L'agost va arribant a la seva fi i el calendari comença a caminar a altre ritme. Queden pocs dies per a setembre, però la Terra ja fa temps que ens avisa que un cicle s'acaba i un altre està a punt de començar. Al camp, cada moment de l'any té el seu propi temps. El temps de sembrar, el de cuidar, el de collir i també el de parar-se a mirar tot allò que s'ha fet durant els mesos anteriors. A la nostra Terra, aquests cicles han acabat construint una manera de viure i també una cultura, perquè la cultura no només està en les festes, en els llibres o en les cançons, també està en les mans que treballen la nostra terra, en les ferramentes que han passat d'una generació a una altra, en les paraules que servien per anomenar cada faena i en els paisatges que han sigut transformats durant segles per les persones que els habiten. Ara que s'acosta setembre, el paisatge valencià torna a entrar en temps de collites. L'arròs de l'Albufera es prepara per a la sega i les vinyes s'acosten a la verema. Dos moments que ens recorden que darrere d'un producte, d'un paisatge o fins i tot d'un plat de la nostra cuina hi ha una història, uns oficis i una manera particular d'entendre la relació amb la terra. Avui volem mirar cap a aquesta cultura que naix de la terra i de les persones que l'han treballada. Parlarem de memòria i d'oficis que no volem perdre, recuperarem les paraules i els costums que envolten la verema i escoltarem també com la música continua buscant noves formes de parlar de les nostres arrels. L'he vist espantar milers de monstres. I és que durant dècades el carro i el cavall van ser una extensió natural del treball al camp valencià, una imatge quotidiana que formava part del paisatge i de la vida de moltíssimes generacions. Amb l'obra, amb el llibre Gent de Carro, Quico Llopis recupera aquest univers desaparegut a través de testimonis, de paraules, oficis i records que expliquen no només com es treballava, sinó també com es vivia. Un exercici de memòria col·lectiva que ens acosta a un patrimoni humà que el temps ha anat esborrant. Quico, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Yolanda.
3: Com naix la idea de fer un llibre dedicat específicament al món del carro i del cavall agrícola valencià?
4: Pues naix des de objectiu de xiquet o d'adolescent inquiet de conviure en casa gràcies al abuelo i gràcies al pare, introduir-me dins d'aquest món i després pues, la vida va portant-te per camins i jo al final vaig estudiar història, encara que era història de l'art i música, però sempre havia tingut l'espineta eixa de voler pues, immortalitzar aquesta cultura que forma part de la cultura valenciana i mira, unes coses entre altres vam acabar destruint el llibre.
3: I tu, en quin moment adones que tot este coneixement oral podia perdre si no es recollia?
4: En el 2010 vam fer el 30 aniversari de la Volta en Carro. Mon pare i mon abuelo van estar allí des del principi, en l'any

0: 87. I en aquest moment, a l'hora d'organitzar-ho, va néixer perquè el que era la cultura que mon pare i mon abuelo pues, en contaven, o totes aquestes iniciatives que en els anys 80 i 90 estaven molt, molt arrelades entre les persones que estaven en el camp, perquè al final, en els anys 60-70, en la meva terra, estic en la Marina Alta, el turisme pues, va entrar molt fort i tota aquesta classe, anem a dir, classe obrera, es dedicava al camp, va passar del camp a l'obra. I a mi em feia molta pena perquè a mi m'agrada molt i, pues mira, mon pare i m'abuelo ho van fer molt bé. Perquè sí, ho tinc molt, molt arrelat i molt clavat dins i em sabia mal. I una cosa que jo he tingut des de menudet era que jo volia saber més, volia conèixer més. No tenia prou en les històries de casa, però no havia ningú llibre, no havia ningú documental, no havia... Jo mirava la tele i no hi havia la cultura rural valenciana.
1: I com ha sigut aquest procés de recollir testimonis d'un món tan lligat a lo que és la memòria oral? No sé si has trobat diferències entre el que recorda la gent i el que realment es feia en el camp.
0: Pues... el procés primer va començar com un lloc, perquè jo estava estudiant i mon pare i meu abuelo tenen amistats en altres pobles i altra gent, i jo sí que en casa tenia... És veritat que no existeix molta cosa, però en casa pues, s'han comprat algun llibret així promocional que eixia des de la Federació en els anys 80, que són dos llibres que parlen sobre el tir i arrossegament, i després els vídeos que feien en la volta en carro. I jo veia els vídeos i preguntava, i això home qui és? Pues això home és tal, per exemple, Pepe el Ganxo de Gata, o Boró Planata d'Alfafar. I mon pare jo li deia, pues presenta-me.
1: I al final... I ja anaves.
0: Claro. Els amics de mon pare i de m'abuelo al final van ser amics meus també. I tens que tindre molts punts de connexió per a dir, pues bueno, tinc tota aquesta informació del mateix tema, anem a buscar algo en conjunt per a què? Perquè dius, això és un poc raro, o este vocabulari està influenciat per o castellanismes, o tens que anar un poc sintetitzant-ho.
1: Tu creus que és la part d'esta cultura, diguem, que més ha desaparegut de manera irreversible, per així a dir-ho?
0: Sí, la part més ràpid ha desaparegut han sigut els carros. Els carros, que això és el que jo en el llibre volia defendre, que és eixa part de la cultura popular, de la cultura de la gent de arraso, de la gent de a peu, eixa part ha desaparegut i eixa part ja no es recupera, perquè s'ha podrit, s'ha cremat o s'ha desguassat per xatarra.
1: Tu també, no sé si sentiràs... No sé si orgull o satisfacció és la paraula d'haver fet un llibre per a que això pues, continuï, no?, en la memòria de la societat valenciana.
0: Jo estic... Bueno, si em preguntes, et diré que jo soc molt senzill. A l'hora de dir... No sé, a l'hora de posar-me medalles, em costa molt posar-me medalles, parlant clar. Però jo estic molt content d'haver pogut fer aquest llibre perquè jo aquest llibre l'escric per les nits. Jo pels matins tinc la meva feina, per les vespres treballo en les escoles, perquè la meva part de la música són extraescolars i estem en horari per la vesprada, i pel matí pues, estic en el camp, estic en els cavalls, estic fent la meva feina de hobby, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí.
0: I per les nits, quan acabava de sopar, pues, sopava ràpid i m'anava a l'escriptori, a la sala on tinc jo, tota la sala d'estudi.
1: Dormiries somiant en els carros.
0: Ha sigut un any de carro que jo sempre pensava, mare, que quan acabe, no sé si hauré perdut l'afició de tant de pegar-hi voltes.
1: No, això no es perd.
0: Però estic molt content perquè per estar en els cavalls i per recuperar aquesta part de la cultura, jo trobo que la transmet, per lo menos, al meu voltant, en la meva comarca i en els meus cercles d'amistats. La gent és curiosa i pregunta, i jo penso que aquests treballs dignifiquen i escriuen eixa línia, la fan més visible.
1: Doncs, Quico Llopis, autor de Gent de Carro, gràcies per ajudar-nos avui a conservar la memòria d'un món que encara viu en la veu de qui el va treballar. Gràcies, Quico, per atendre els micròfons de la ràdio pública.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: eco d'aquestes notícies i donar-nos visibilitat en el món. Agraeix moltíssim.
1: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartada de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
2: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
3: Amb el final de l'estiu, el camp comença a viure un dels moments més importants de l'any, un temps de collita que des de fa segles forma part del nostre paisatge i de la nostra cultura. Imma, bon dia de vesprada.
4: Bon dia de vesprada, Yolanda. Agost espurna un sol que crema. Ja és foc que abraça la llum del cel. Lo jorn arriba de la verema. Les vinyes guarden raïms de mel. Era la verema, el poema de Josep Maria de la Torre que anuncia l'arribada del temps en què es fa la collita del raïm. Un dels conreus que defineix la Mediterrània és precisament el de la vinya. Des de les terres d'interior fins a les vinyes que miren la mar, del moscatell al rossetti, el raïm, els pàmpols, sarments i cabrerots són termes que formen part de l'ADN del nostre poble des de quasi els primers pobladors. Antoni Ferrer, en Verema i Vespre, fa una bellíssima descripció de com el conreu de la vinya conforma també l'orografia. La Serra Grossa allarga duracions de pàmpols. Camins avall trontollen plens de basquets els carros. Remors llunyanes omplen de cel roset i l'aire. La tarda entasta lenta un cabrerot perfecte. De la vinya s'extrau el most amb què es criarà el vi, però tenim altres usos per al suc del raïm. Desaparegut pràcticament dels rebots de les cases i dels menús de postres dels restaurants, l'arrop i talladetes és tanmateix un dels dolços més singulars del nostre receptari. Martí Domínguez Barberà, en l'Ullal, n'explica el procés d'elaboració. L'altra festa, al temps de la verema, la de fer l'arrop, amb el mort del raïm més madur, afegint-li les petites llesques de carabassa, les famoses talladetes, que dormirien després submergides en el bany obscur de l'arrop guardat en aquelles orces que reposaven als rebosts, cobertes amb lleugeres tapadores de pellorfa. I és que, com diu el refrany, per Sant Miquel, el raïm té gust de mel.
2: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
3: Hi ha propostes que ens recorden que la música no té edat i que una bona cançó pot arribar a públics molt diferents sense perdre profunditat ni emoció. Avui Fregina ens porta una d'aquestes propostes que s'ha publicat en guany. Bon dia, vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. Avui vos presentarem el nou treball de Vercel, Catatí, Alquímia d'Infantesa.

0: Coincidint amb els 25 anys de trajectòria del projecte, Vercel s'atreveix a entrar en un terreny poc freqüent, la música destinada al públic familiar, però sense renunciar ni un mil·límetre a la seva ambició artística. Lluny de la música infantil convencional, Tadatí és un llibre disc que combina, com és marca de la casa, cançó d'autor, il·lustració, literatura i còmic, per construir una proposta intergeneracional capaç de plantejar alhora a xiquets i xiquetes i adults una manera diferent de repensar el món, més curiosa, més lliure i més oberta a la sorpresa a través del recorregut al llarg d'un dia o d'una vida d'un infant. En col·laboracions com les de Dani Miquel o de Maris Gilabert, Tatí demostra que és possible fer una música familiar exigent, poètica i contemporània. Més que un canvi de registre, és una nova cara del poliedre Vercel. Una invitació a recuperar, a qualsevol edat, la capacitat d'escoltar, imaginar i meravellar-nos. Hem començat escoltant el primer senzill del projecte, Tres màgics d'Orient, amb Dani Miquel, i ara farem amb el segon, Roda al món, amb Damaris Gilabert. Ja ho diu del que queda d'agost.
1: Veure i viure el món. Roda i sempre torna al bord.
2: Potser la infància no és només un lloc al qual tornar-nos, sinó també una manera d'aprendre a mirar de nou. I si la música ens ajuda a fer-ho, doncs benvinguda siga la cançó. Amb això deixem, abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.